0: material en clàssic. És molt bo, perquè és molt bo.
1: Define the word
0: guitar in the end. Landscape. Fantastic.